0: posar Mares Focus en el municipi de Sóller per conèixer doncs, inquietuds, queixes, malestar que hi pugui haver i que bueno, mos fa arribar cada setmana en Tià Aguiló de Sa Insentit. Recordem que Sa Insentit és el grup polític que es troba ara mateix a sa oposició a l'Ajuntament de Sóller. Tià, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia i fresquets dies.
0: Així és.
1: A Sóller plou, eh?
0: Està plovent. Bueno, aquí encara no ha arribat. A Palma encara no ha arribat, però bueno, la previsió és que sembla que sí que pugui ploure una micona.
1: Aquí plou. Va bé. Això, bonament, sí. Plou bé, que és l'important.
0: Això mateix, això és l'important, que no faci sí. Destrosses.
1: No, efectivament.
0: Bueno, encara col·legia temes del plenari de la setmana passada. Recordar, el tema estrella va ser la no aprovació, no?, de la pròrroga per 5 anys més del contracte a l'empresa Aqualia. Doncs bé, hem pogut llegir aquests dies a diferents mitjans locals de Sóller, no?, que aquesta no aprovació doncs, podria repercutir en els rebuts de l'aigua dels sollerics i solleriques, un increment que podria arribar fins en el 48%. Dilluns varen tenir aquí es Balda de Sóller, Miquel Nadal, li van demanar per aquesta qüestió a veure si hi hauria un increment i bé, s'ho va pensar un poquet i va dir que podria ser que hi hagués aquesta pujada, però que tampoc li va donar com a molta importància en el tema de que no se prorrogués el contracte per 5 anys més a Aqualia, tia.
1: No li va donar molta importància perquè és un tema que és mentida. Vull dir, és un tema que nosaltres des del minut 1 sempre hem dit que això no és cert. I clar, i el Partit Popular està molt enfadat perquè va perdre aquesta votació i a més està enfadat perquè la va perdre fins i tot en el vot a l'extensió del seu propi soci de govern, el senyor Pep Porcel, que és el famós transfugat que n'hem parlat moltes vegades. Clar, el Partit Popular està molt enfadat. I ara, una vegada que ja han perdut aquesta votació, aquesta pròrroga, clar, ara ja canviant el cantet, perquè fins ara era que viene el lobo.
0: Sí.
1: Que si no s'aprovava aquesta pròrroga, Aqualia automàticament per desembre mos pujaria un 48% de rebut. Això ho han estat dient per activa i per passiva i nosaltres hem estat dient també que això no és cert. I quan dic nosaltres també me refereix a l'oposició en bloc. Perquè al final no és cert. I clar, i nosaltres ens molesta molt que ens hagin utilitzat un poc l'oposició per posar-nos en contra del municipi, del poble, dient això, que per culpa de l'oposició, per culpa de Sa Insentit, del PSOE, de més, ara no s'invertiran 2 milions i mig que estaven previst invertir i que, a més, ha rebut s'apujarà un 48%. Això és totalment mentida. És a dir, els 2,5 milions que Aqualia ha d'invertir són un dobbes que, per contracte, li correspon invertir-los abans que acabis el contracte, l'any 2030.
0: Sí.
1: Per tant, si no s'inverteixen, es hauran donar explicacions si hi ha Aqualia, és a dir, per què, i haurà de compensar en el municipi. Aquest 48% que diuen que se podria arribar a pujar l'aigua, que el Partit Popular deia que se pujaria l'aigua i tal, és fals per diverses raons. Perquè no és tan senzill, és a dir, pujar que hi ha un 50% d'un rebut no és tan senzill. Això, primera, ha de passar per plenari. Després, la comissió de preus del govern balear, la comissió de preus de l'aigua i del transport, que segur que hi ha aquesta comissió, també ho ha de provar. I després aquesta pujada també s'ha de saber on repercuteix. Si repercuteix en el cànon, repercuteix en el servei, o repercuteix en el producte d'aigua. Vosaltres sabeu que rebuts, aquests rebuts d'aigua estan dividits en impots, en cànon, en un cremull de coses.
0: Sí.
1: Clar, el Partit Popular està venent que el 48% del global de rebuts seria això. Clar, això és fals, totalment fals. Clar, és veritat que en Miquel ara ha canviat un poc de discurs i, bueno, sí, tal vegada, tal, perquè saben perfectament que això no està senzill. I això és el que a nosaltres ens molesta molt del Partit Popular, que quan s'enfada o amenaça en els seus habitants, dient que o s'aprova o hi ha aquesta pujada, i que al final, després, quan veuen que ni siquiera tenen el suport d'ells mateixos, després canvien el cantet i ja cerquen un altre relato, que diuen. No? I això és un poquet el que ha passat. Vaig sentir l'entrevista que li van fer en Miquel dilluns,
2: sí.
1: I efectivament, vull dir, va dir pues, el que jo ja vaig dir que ho diria. Però bueno, en fi, estem contents de que no s'hagi fet aquesta pròrroga i estem contents perquè creiem que de cara a una pròxima pròrroga, o més ben dit, un nou contracte o una municipalització, segur que serà molt millor per tots els ciutadans.
0: Una altra de les qüestions també importants i, bueno, i que qualsevol ajuntament és determinant, no? Són les comptes generals, no? Del consistori, sí. I en aquest cas es va dur a plenari l'aprovació dels comptes generals, no, Tià?
1: Clar, els comptes generals se vol així, per explicar-ho ràpid, és el que s'ingressa, sí. I la despesa que té un municipi. Uh-huh. I és el que s'arriba a recordar entre els imposts, taxes, els IBIs, que és el més important,
0: sí.
1: I després el que és el dia a dia, vull dir, els pressupostos, en tot el que són les despeses de funcionament d'un ajuntament. Els comptes d'enguany han estat bons, perquè ja fa un parell d'anys que són bons, i són bons perquè se recauda més de lo que se del que s'inverteix o del que se gasta. Per tant, sí. enguany, l'exercici de l'any passat, han estat 25 milions d'euros de recaudació amb una despesa de 19 milions d'euros. Això ens dona un remanent de 6 milions d'euros.
0: Sí.
1: D'aquests 6 milions d'euros no se poden gastar així com així. Vols saber que hi ha una llei de despesa,
0: sí.
1: I per tant no se pot gastar només que tinguis del tot sobrant, sinó que hi ha una part que són els remanents, que aquests sí que són els que se poden utilitzar pues, per fer inversions a final d'any normalment.
0: Sí.
1: Clar, nosaltres, des de Seny Sentit, hem fet una proposta a l'equip de govern i l'hem posat en premsa també i ho hem explicat que a Solla som un dels municipis que tenim el CIBI més alt de tot Balears, en
0: sí.
1: diferència. Clar, per tant, nosaltres el que proposam és que si realment ja fa tant d'anys que s'està recaudant molt més del que realment se gasta, tal vegada seria ja un moment per fer-se un plantejament seriós de fer una petita rebaixa de lo que és CIBI.
0: Mm-hmm.
1: I clar, nosaltres això ho deim perquè el Partit Popular, quan ara parlava d'aquest 48% de pujada de l'aigua, se rasgava les vestidures dient que els pobres sullerits ara hauran de pagar aquest 48% més d'aigua i això a les famílies se'ls pot fer costa per amunt, etcètera, etcètera.
0: Sí.
1: Però, en canvi, per l'altra banda, ni siquiera s'han plantejat aquesta rebaixa d'aquest impost.
0: Mm-hmm.
1: Clar, per aquest motiu és que nosaltres fèiem aquesta proposta i a veure com va el tema.
0: Mm-hmm.
1: I per això.
0: També, canviant d'assumpte, s'ha conegut la notícia, tia, supos que tu també l'has pogut llegir, de que s'ha tingut que desallotjar la seu de Sóller 2010 i també de Creu Roja, on se trobaven a l'hospici, no?, per un risc estructural greu imminent. S'ha conegut també que el passat divendres l'Ajuntament precisament va apuntalar aquest edifici. Quina informació teniu vosaltres de Seny Sentit?
1: Sí, això que tu ara comentes és un assumpte molt, molt, molt, molt greu.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, de fet, després hi va haver plenari i nosaltres vam fer la pregunta, en estona de fer la pregunta sobre aquest tema, perquè la Creu Roja tenen la seu aquí a l'hospici, degut a que estan fent obres a la seva seu, que en breu se podran traslladar. Clar, des de la Creu Roja s'estava demanant a l'Ajuntament que, per favor, els diguessin si realment aquell lloc era segur, no era segur i què estava passant.
0: Sí.
1: I no hi havia manera que l'Ajuntament pues, arribés a contestar i tal.
0: Sí.
1: Nosaltres vam fer la pregunta en el plenari i justament al mateix moment que s'estava fent el plenari s'estava contestant a la Creu Roja.
0: Sí.
1: I se contestava que no era segur. De fet, bueno, era segur, s'havia apuntalat, però la Creu Roja va decidir que no ho veien clar. I, de fet, han partit, han sortit d'allà. També des de UGT, de Solla 2010, ho han denunciat i de fet han hagut que traslladar el personal. Per tant, clar, nosaltres estem molt preocupats perquè veiem que l'Ajuntament de Sóller, després de lo que va passar amb la teatre defensora, que quan tot se les va abocar,
0: sí.
1: No els veiem ràpids i no els veiem atents amb aquestes coses que en qualsevol moment se podrien tornar a produir.
0: Uh-huh.
1: I crec que és molt greu, i de fet la denúncia que ho pugui llegir avui a l'última hora, me pareix que és,
0: sí.
1: d'UGT, és molt contundent i explica perfectament el perill real que hi ha en aquell edifici. I clar, i també dona la curiositat que aquest edifici és el que s'ha cedit a Xibavi, mm-hmm. per poder fer vivenda de protecció oficial. La qual, mm-hmm. tampoc no se demana mateix si la responsabilitat hagués estat de l'Ajuntament, hagués estat del Consell, bé, del Govern,
0: sí.
1: Que són els que, almenys, aquest cap de Xibavi, mm-hmm. i per tant és tot un despropòsit que estem molt preocupats. De fet, nosaltres per la setmana que ve tenim previst fer unes declaracions importants en el tema de la preocupació de lo que està passant a Sóller, en el govern. Tenim un equip de govern que estan com a desnortats,
0: sí.
1: estan com agotats i se nota molt en totes les decisions i en tots els actes que se van fent cada dia.
0: Mm. També tornem a l'esplanari, no?, que vàreu celebrar, i és que va aprovar que l'Ajuntament insti en el Consell a incloure una partida per la rehabilitació del teatre defensora en els pressupostos de 2027. Bueno, ha instat en el Consell, no?, preveure aquesta quantitat per rehabilitar aquest edifici. No? És una moció que va presentar en aquest cas el PSOE, va ser aprovada. Vosaltres, des de seny sentit, quina és la vostra postura en aquest sentit?
1: Bueno, aquesta moció que va entrar el grup socialista és com un déjà vu, mm-hmm. ja, de la quantitat de vegades que s'han entrat les mocions per poder rehabilitar defensora, per poder aconseguir financiació, per poder crear una fundació,
0: sí.
1: per, ja que sé, per mil coses, però al final, vosaltres sabeu que si n'hi sentim, vam entrar una moció no fa molt, l'any passat era, que era una moció d'emocions, que el que demanàvem era que les mocions que s'aprovassin en el plenari que no quedessin simplement amb un braç alçat i amb una aprovació de per unanimitat, sinó que se facin córrer. I per tant,
0: com se sol dir, tirar amb llenguatge planer, amb paper banyat, no?
1: Ni més ni pus. I de fet, així s'està demostrant. Vull dir, hi ha mil coses que les hem aprovades per majoria, per unanimitat de, sí. de tota la corporació, de 7 regidors a favor, i molt bé, molt bé, molt bé, però ha quedat en molt bé, molt bé. No sabem que s'ha res, clar. Nosaltres no som optimistes en el tema de defensora, perquè sabem, i a més així s'ha comprovat, que la defensora mai ha estat una prioritat pel Partit Popular.
0: Mm-hmm.
1: I per tant, si se pot arribar a fer qualsevol tipus d'actuació, estem convençuts que no vendrà de l'Ajuntament, vendrà des del Consell o des del Govern, perquè uh-huh. l'Ajuntament de Sóller i el seu equip de govern del Partit Popular té altres prioritats que no són precisament a defensora. I ho dic perquè he estat 5 anys en el govern amb ells,
0: sí.
1: i mai s'ha pogut arribar a fer passes serioses,
0: sí.
1: per poder fer aquesta remodelació o aquesta restauració de lo que és teatre.
0: Uh-huh.
1: I bueno, això sí, moltes voltes, moltes fotos, i marejar la perdiu, que anem a mallorquí.
0: Sí, sí.
1: Però coses concretes i coses palpables reals, no. Com al contrari, un defensor apuntalat i encara pendent de resolució de saber qui paga els mals del veïnat que va passar per avui també.
0: Uh-huh.
1: Que a dia d'avui encara està descobert. Per tant, és un despropòsit i està molt bé que sentin aquestes mocions i està més bé encara que s'aprovin. Però ja ho he dit que són brindis al sol,
0: sí.
1: com d'un bal anterior de Sóller.
0: Uh-huh. Tià, com es presentes cap de setmana?
1: Bueno, si Déu vol i el temps aguanta bé i no fa molt de mal temps, penseu que avui comencen les habaneres,
0: uh-huh.
1: les habaneres de Sóller, i per tant, clar, és un esdeveniment que és molt entranyable, que
0: sí.
1: en el seu moment també pot fer moltíssima feina, i la veritat és que, bueno, jo crec que és un esdeveniment que val la pena, el manco un pic en l'any per lo fer i venir-lo a veure, perquè és un tipus de música molt especial i sobretot el que té és l'ubicació.
0: Mm.
1: Això s'ubica damunt la platja, a la platja de Can Repic, i per tant, crec que aquest cap de setmana això serà molt interessant. I bueno, després supos que moltes feines curades de jardí per tothom, perquè amb aquesta aigua tota serva, tot s'ha disparat, i per tant, és un bon moment per llaurar perquè hi haurà bona sol.
0: Molt bé. I després te desitjam que tinguis un molt bon cap de setmana i mos tornem a escoltar una propera ocasió, si te sembla bé, tia.
1: Clar que sí. Una ferrada per tots i que tingueu un molt bon cap de setmana.
0: Gràcies. Fins una altra. Adéu. Bon dia.
1: Adéu.

0: Restaurante Can Eduardo. Gracias por formar parte donde el pescado se convierte en arte. Es tiempo de disfrutar en la terraza. Sabor a mar en Palma. Unas vistas únicas de la bahía. 80 años de pasión por la gastronomía, donde cada comida es el inicio de algo grande. Teléfono para reservas 971-72-1182 o en info@caneduardo.com. Restaurante Can Eduardo, Contramuelle Esmollet en Palma. Nuevo chef, nueva carta, misma esencia.
1: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.

0: Radio Balear.
1: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
2: Ràdio Balear, la nostra ràdio.

Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de sora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam!

0: Segona trobada de música i ball mallorquí. Serà aquest cap de setmana i anem a xerrar un poquet amb més detall d'aquest aconteixement amb el president del grup Güell, en Xisco Bausà. Xisco, molt bon dia, benvingut.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Molt bé, ja estem ja a poques hores de la celebració d'aquesta segona trobada de música i ball mallorquí. Ja supos que perfilant els darrers detalls, no?
1: Sí, ara avui abans que van de fer muntatge i demà de matí estirem la inauguració de la fira de l'aeroport i sobre baixa, pues, a partir de les 5 començarà pues, la música i ball mallorquí, que a més que veurem un guany en Sor Dimoni de Sant Fortesa, que hi haurà un poc de cotarro.
0: Sí.
1: El diumenge començarem a les 10 amb coses per nins,
0: sí.
1: Després un grup juvenil, i després pues, que és el Zumba, i després tenim en Mano Blanco i el seu programa, i també tenim en Xanguito, i després que veurem, com sempre que fem un activitat que podem, amb un nostre poblet, que entre dissabte de matí, dissabte de baixa i diumenge de matí, podran comprar boletos que ens queden.
0: És una segona edició, l'any passat ja va ser un èxit i, bueno, i enguany s'amplia, no?, el que són activitats i, bueno, il·lusionats, no?, amb aquesta segona trobada, no, Xisco?
1: Sí, perquè com tu saps, enguany volen fer coses per joventut,
0: clar.
1: I pues, vam pensar fer un diumenge de música i activitats per joves, perquè hi haurà un grup de 14 a 16 anys, després un grup perquè els nens juguin, Zumba, i després en Xanguito, que és, per mi és el meu penya de l'any 2026, i en Mano Blanco, en aquella senyora, que fan el seu estudio.
0: Darrere aquesta organització, com sempre, el grup Güell compta amb un gran equip de persones, no?, que fa possible que aquestes activitats i d'altres, no?, es puguin dur a terme, no, Xisco?
1: Hombre, la força més grossa que té el Güell són, com sempre dic, els nostres voluntaris, que estiran demà de matí per col·laborar en ciments, inauguració de la fira i 50 aniversari són molts, sobre baixa també, i diumenge estiran tots a pie de canyón.
0: Una convidada per la gent que m'ho escolti perquè s'apropi en aquesta segona trobada i recorda-nos horari i lloc també.
1: Sí, doncs pues mira, en Som Moix, en Espoli Esportiu, demà començam de les 5 fins a les 8 música i ball mallorquí i que veurem en Sor Dimoni de Sol Fortesa.
0: Sí.
1: Diumenge començant de les 10 fins a les 2 en coses per nins, música per joves, Zumba, el Xanguito i en Manu Blanco en la seva actuació.
0: Perfecte.
1: I després que verà amb un arròs poble.
0: Doncs ja ho saben, aquesta fita, aquest cap de setmana, no tenen excusa per passar una bona estona i a més en família, perquè va dirigida a totes les edats i a més també commemorant, no?, celebrant aquesta fira de l'esport. Xisco, com sempre, enhorabona per la feina que feis i ja sabeu que aquí a Ràdio Balear teniu les portes obertes per fer-nos arribar tot el que esteu preparant i organitzant, d'acord?
1: Gràcies per la vostra col·laboració, sempre comptem amb vosaltres i sempre estigues amb vosaltres.
0: Fins una altra.
1: Una parada a tu i a tots els teus oients.
0: Gràcies per tot. Fins una altra i que vagi tot molt bé. Adeu.
1: Gràcies, adiós.
2: Radio Balear.

0: Es Brollador.
1: Tienes que conocerlo. Tres ambientes diferenciados. Terraza exterior, terraza interior, cocina mediterrània como...
0: Peus de porc, calamars a la planxa, arròs a la greixonera, carxofes farcides de bacallà, entre d'altres delícies.
1: En Esporles, Paseo del Rei número 10, Restaurante Es Brollador. Tienes que conocerlo.
2: Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción, les ofrece sus servicios para toda la isla de Mallorca. Llámenos al 971 16 33 20. Disgasoil, distribuidor de gasoil para calefacción. Teléfono 971 16 33 20. 971 16 33 20.
3: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.

0: Acude a los mejores oftalmólogos para tratar patologías de mácula, retina o cualquier problema de visión o estética ocular. Con la última tecnología y cirugía premium, refractiva y de catarata. Pide cita en Miranza Ivo o Miranza Passeig Mallorca. Llamando al 871-160-180 o en miranza.es. Miranza, la excelencia en oftalmología más cerca de ti.
1: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs pobler. Per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició. T'hi esperam.
2: Han posat en marxa una impremta de 1913, únicament per imprimir quatre números, l'1, el 8, el 5 i el 6, que apareixen a l'etiqueta del nou Vida Macià Batlle. Si feim aquest esforç per l'etiqueta, t'imagines com cuidam el vi? 1856 de Macià Batlle.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. En Santa María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
4: Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.
7: ¿Quieres saber todo lo que ocurre en el mundo del deporte? Escucha Radio Sport. De lunes a viernes tienes una cita con el mundo del deporte y a las 2, Radio Sport.

0: El 20 de setembre, de 9 a 20 hores, l'Avinguda dels Pins de Sa Torre s'omplirà de vida amb una nova edició de la Fira de Setembre de Manacor, un espai ampli i obert que convida a passejar i a gaudir de la fira d'una manera més còmoda i accessible. Amb paradetes d'artesania, producte local i gastronomia, la Fira de Setembre de Manacor és una cita de referència i l'edició d'enguany enforteix el seu caràcter de punt de trobada i convivència per a grans i petits, amb la voluntat d'obrir nous espais de la ciutat a la celebració d'esdeveniments. Ajuntament de Manacor.
1: Atención, amantes del pádel, llega el 25 Torneo de Pádel Diario de Mallorca. 25 años disfrutando juntos del mejor pádel con competición, diversión y grandes premios. ¿Te lo vas a perder? Inscríbete hasta el 23 de septiembre a través de www.sportelia.es y asegura tu plaza. 25 años, una pasión, el pádel. Te esperamos en el Torneo de Pádel de Diario de Mallorca.
2: Aquest setembre, Son Moix torna a sonar a Mallorca. Arriba la segona trobada de música i ball mallorquí organitzada pel Grup Güell. Dissabte de 9 de setembre, de 5 a 8 de l'hora baixa, música i ball mallorquí. I diumenge dia 20, de 10 des de matí a 2 des migdia, música juvenil, jocs infantils i activitats per gaudir en família. I a les 2, arròs Pobler, per només 12 euros, arròs, beguda i postres. Reserva abans de dia 17 de setembre a www.grupgüell.es. Tot en el poliesportiu Son Moix, dins la Fira de l'Esport i el seu 50è aniversari. Grup Güell, cultura, festa i tradició, t'hi esperam.
3: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, italiano, italiano.
4: Can Canoli, Can Canoli, restaurante italiano, Can Canoli, Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli. Esa es María, Can Can Can Canoli.
5: Can Canoli, restaurante italiano, en Santa María. Teléfono de reserva 971-62-1041. 62-1041.
6: Pida su presupuesto para cenas, comidas de empresa y eventos familiares, bodas, comuniones, cumpleaños.
4: Can Canoli. Qué bueno, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli, Can Canoli.
3: Italiano, italiano, italiano.